0: Les 8, bon dia. El primer titular, aquesta la busquem a l'equip diari, endavant.
1: Retencions a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç i a la C32 a Viladecans. A més, també hi ha cua a la P7 a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i Montcada, d'entrada a Barcelona. Les dues rondes també van molt carregades amb problemes als trams habituals, sobretot en sentit Llobregat. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
0: El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, en prioritat a un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per a la protecció de les dades de ciutadans europeus. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com a smishing i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. Avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de l'examen d'aquest any del nivell A1 de català previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la falta de places als cursos de català al Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern ja respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons, i DTF Sant Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
2: Esports.
3: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Club Blaugrana. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel Club Blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui ha jugat l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la 5a jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostre. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens de les temperatures.

0: I ja tenim aquí amb nosaltres el Ferran Aràndiga des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, perquè ens digui com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui, dimarts, amb moltes retencions a hores d'ara que circulen amb molta intensitat. Destaquem aquest vessant Besòs, on hi ha retencions que arriben des del Vallès per la C58. Moltes retencions, sobretot a aquesta via des de Terrassa, Sabadell, Sant Quirze, doncs que també comença també amb retencions de Ripollet cap al nord de la Trinitat. A la C33 també hi ha 4 quilòmetres de retencions des de Montcada i també a la B20, a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet. També a la C31 hi ha 2 quilòmetres de lentitud en direcció a Barcelona, al terme de Badalona. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes de Barcelona també en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, destaquem la AP7 entre Vilanova del Vallès i Montmeló, en sentit sud també el tram entre Mollet, Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà.
0: Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres. Ens acaba d'informar el Ferran Aràndiga. I nosaltres sí, ja arrenquem el nostre dia a dia amb salutacions. Saludos a todos los que estáis diciendo cositas a través del WhatsApp de la radio. Tenemos por aquí a Mario, buenos días. A Rosalía, que dice, buenos días, María. Antes de las 8, dice, ya sé que estás por ahí, ya. Claro, estaba. Javi, buenos días. Buenos días, María. Buenos días, Jordi. El fantasma volador, dice. Bueno, también tenemos por aquí más música, tenemos más canciones. Bon dia, vamos, le decimos bon dia a la Quimeta. Bon dia, Quimeta. ¿Quién más está por aquí? Pastora, buenos días.
2: Parece bonito.
0: Buenos días, Maribel de Hospitalet.
2: Bonita mañana.
0: Bonita mañana.
2: Bonito lugar.
0: Bonito lugar. Buenos días a todos los que estáis diciendo cositas, los que no estáis diciendo cositas, pero que sé que estáis ahí. Y a mí me encanta que sea así. Bienvenidos a nuestro día a día. Tengo mucha música preparada para ti, pero mucha. Pero sí que es verdad que me encanta que vosotros colaboréis y seáis los que pidáis la música, porque así el programa no lo hago yo. Lo hacéis vosotros. ¿A qué mantens? Sí.
2: Todo me parece bonito.
0: Jarabe de palo, bonito.

0: del único bar.
1: Bueno, tengo llamada telefònica. Rosa de Montigalà, bon dia, Rosa.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Escolta, que aquesta és molt maca, la Sabina.
1: Sí?
2: Molt.
1: Però a tu t'agrada aquesta?
2: A mi m'agraden totes les que poses, la veritat.
1: Doncs escolta, Rosa.
2: Digues.
1: T'has d'atrevir a cantar, ni que sigui una miqueta de res.
2: No, que tinc mal... Bueno, el dematí no tinc bona veu, eh?
1: Bueno, mira, només res. Mira, jo la poso aquesta mateixa, una miqueta més fort, i tu la trepitges a sobre, d'acord?
2: Bueno, va, vale, ja.
1: Només que sigui res, un trosset. Vinga,
2: a
1: va.
2: A veure, molt
1: va,
2: bé.
1: Va, que sona.
0: Tu reinabas detrás de la...
1: Espera, quan vingui l'estribillo, eh?
2: Sí.
0: Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
2: Oh, me encanta,
0: loco,
2: me encanta.
1: A veure,
0: los secretos,
1: si canta l'estribillo, si no...
0: Dormitorio.
2: Ja, és que tampoc la sé tota, eh?
1: No, escolta,
2: però, bueno, segueixo, eh? Segueixo.
1: Sí, sí, tranquil·la, tranquil·la, espera. Jo estic esperant, espera, tranquil·la.
2: Ja, és molt bona, és molt bona.
0: Los clientes del mar, uno a uno, se fueron marchando.

0: Vinga, que ja falta poc, eh?
1: Oh, que bona, que bona. Jo segueixo, eh?
0: Sí, tranquil·la. En cada farola era un pueblo con mar. Jo quería dormir contigo y tú no querías dormir. Vinga, ara sí, ara.
1: Ara, a veure. Y nos dieron las 10 y las 11.
2: Las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
0: Bueno, ja veig que has fet tota la intenció i això ja és molt important per mi, eh?
1: No, exacte, però tu la poses molt bé, però jo és que no la puc seguir, la veritat.
0: Està molt bé.
1: Al costat teu no puc.
0: Doncs moltes gràcies, Rosa.
1: Escolta una cosa, vull dir que he anat a Gènova, a Itàlia, a veure la meva família que tinc allà. I, bueno, li vaig regalar a la meva cunyada el teu llibre.
0: Què em dius?
1: Sí, vaig vindre a Bacus a principi d'agost i jo em vaig anar pues, a l'11, i 10 dies amb ells, i la meva cunyada, pues, bueno, diu, oi, m'encanta, però també pues, passaré pues, a la meva neboda, saps?
0: Molt
1: I a la germana,
0: bé.
1: Bueno, que total, que se'l llegiran.
0: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, és el que menys m'esperava que em diguessis, eh, Rosa?
1: Home, ja t'ho dic, està a Itàlia.
0: Doncs...
1: I jo a l'avió pues, vaig estar també llegint-ho una miqueta.
0: Molt bé, doncs...
1: És curtet, d'aquí allà és una hora i vint, o cinc,
0: saps? Sí.
1: Però bueno, me vaig entretindre.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Rosa, t'ho agraeixo de cor, i t'envio un petó ben gran. Vols alguna cançó especial?
1: No, les que tu poses m'encanta, perquè també les segueixo, les ballo així, a la meva manera.
0: Doncs moltes gràcies, és un petó preciós, eh?
1: Molt bé, ho fas molt bé, i després també el Joan.
0: També t'agrada el Joan, eh?
1: També, molt, amb la cafetera, carai.
0: Molt bé.
1: Molt bé, doncs bon dia, eh?
0: Gràcies, guapa, bon dia.
1: Adéu, un petó.
0: Adéu, un petó, Rosa, adéu. Bueno, tú susurros a mi silencio, todavía tenemos libros, que esta vez hemos cogido más, y bueno, pues tenemos libros...
2: Vamos a vernos.
0: Sí, quedan menos, pero...
2: Ya no acabó.
0: Esta vez me han dicho, María, no te preocupes que no te vas a quedar sin libros. Pues yo me alegro muchísimo. Tú susurros a mi silencio. María Jiménez, pues el segundo libro.
2: El verano sigue.
0: De vez en cuando eso tengo que recordar.
2: Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente y no hallé quien de ti me dijera.
0: Bueno, pues vamos a por más canciones. Tenemos aquí este tema, una canción que nos trae Diego Torres con estos sueños.

0: I tenim petició musical de la Lídia. Bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia, Maria. Soc la Lídia.
0: Hola, guapa.
1: De Sant Crist. Hola, preciosa. Mira, truco per demanar-te la cançó de Charango, com Val. Una lluna en l'aigua.
0: Molt bé.
1: I dedicar-la, com sempre, als meus pares, al Josep Maria, a l'Agustina i al Pitu.
0: Molt vale?
1: Vale. Doncs, moltes gràcies. A tu també te la dedico.
0: Moltes gràcies, preciosa. I aquí la tens, una lluna a l'aigua. Charango. Charango.

Madre mía, madre mía, madre mía, mare meva. Què és això? Què és això? Vinga, vamos allá.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat aquest Catalunya migdia explicant-vos que el govern espanyol ha donat el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una inversió de 1.700 milions d'euros que serviran per ampliar i per modernitzar les terminals ja existents i per iniciar les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del projecte. El que és pròpiament dit l'ampliació no s'afrontaria fins l'any 2032, que és quan s'acaba aquest període d'inversions i s'ha d'aprovar el següent. També hem passat pel Palau de la Generalitat, on el govern ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. Això l'endemà que el president Salvador Illa demanés un pacte nacional per superar la crisi educativa. I ens hem fixat també en la inflació, que està desbocada al 4% per culpa, sobretot, de l'encariment dels carburants i de l'electricitat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, ara, però què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha rebutjat altra vegada amnistia per ara Carles Puigdemont després de l'aval d'Europa a aplicar-li aquest oblit judicial pel delicte de malversació, tot i la decisió d'avui, el jutge Llarena podria acabar aplicant l'amnistia d'aquí unes setmanes quan s'espera que el Constitucional els resolgui favorablement els recursos que té acumulats, com reconeixien la setmana passada fonts mateixes del Tribunal Suprem. A l'interlocutori d'avui, el jutge Llarena decideix no aplicar l'amnistia perquè considera que Puigdemont i també l'exconseller Toni Comín van obtenir un benefici personal amb les despeses polítiques i públiques que hauria utilitzat per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i que la justícia europea no va arribar a entrar en aquesta interpretació. Mentrestant, sobre la notícia del dia, sobre aquesta qüestió de l'aeroport que ara explicaves, els ajuntaments del Prat, de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes d'aquest aeroport, ja han reaccionat a aquest primer pas per l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies. I la de Gavà, Gemma Badia, considera que hi sortiran guanyant perquè no tindran tant soroll. Les podem sentir.
3: Considerem també irresponsable que, mentre Rodalies segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests mil milions, aquests pressupostos mil milionaris, a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
4: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
2: I per cert, és notícia d'ara mateix. Està interrompuda la circulació a la línia R4 de Rodalies entre Molins de Rei i el Papiol per l'atropellament d'una persona. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un professor del Col·legi Badalonès a Badalona acusat d'assetjar sexualment a través d'Instagram dues menors de 15 i 16 anys. Segons avança el digital Metropolis, i ha confirmat també aquesta emissora, l'home de 32 anys ha estat detingut al seu centre de treball per policies de paisà. L'acusat hauria intercanviat missatges amb aquestes adolescents i els hauria demanat fotografies de caràcter sexual. I l'audiència de Lleida ha començat aquest matí el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats d'obra pública. Podem anar a Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Hola, bona tarda. El mosso instructor del cas ha dit que del telèfon intervingut de Benet es va deduir una relació molt estreta entre ell i els empresaris de la constructora MJ Grues.
6: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración. Eran comidas frecuentes, eran comidas

0: comidas que no eran de menú. Era una relación y unos regalos y una atención que sobrepasaba a nuestro criterio lo que sería pues un pequeño detalle de cortesía.
1: Al banda dels acusats s'asseuen quatre persones més. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Borea sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida.

0: Bona notícia! Obrim un nou Caprabo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La ràdio es energía, pasión, entretenimiento, locura y amor. Porque Juan Marín te hace sentir unido a la radio y a la música, a la paz y al activismo. Unido junto a ti.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.